4 cats, miques i molt fàcil. I vegem el porro, se mal, un plat, un bé, sortirà i el negre, se pal, i el naf, criminals, i el metan, un sac. Mis 4 cats, miques i molt fàcil. I vegem